0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: yeah.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

De la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Aviam, un, dos, tres, i deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ja dels quarts de 9 del matí tocats aquí a Ràdio Pineda. Com sempre, i és costum a aquesta hora, ens interessem per la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com va el dia de moment?
1: Bé, el dia s'aixeca doncs, molt enterbolit, amb una mica de vent, que fa més passable doncs, aquesta nit d'insomni pel que fa a temperatures, perquè tenim unes temperatures altíssimes, avui hem fregat els 24 i 25 graus, el centre de la vila, però ha anat fent aquest airet de nord que s'alleugereix doncs, aquesta calor nocturna i, a més, amb calor seca. No hi ha gaire xafogor, les humitats són moderades, voltant al 50%, i, per tant, es fa més passable, podríem dir. Bé, després d'ahir d'un dia dominat doncs, pel sol, encalitxar núvols prims, al matí, migdia, la tarda va quedar més serenat, tot i que el cel està molt brut, pos en suspensió i contaminació, bé, etc. La mar també va estar bastant agitadeta, en el bot de l'aigua, amb aquesta mar de vent de llevant, que va entrar a partir de mig matí, migdia, però que tal com els vam comentar, la tarda va anar ràpidament a la baixa i pràcticament encalmant a últimes hores de la jornada. I temperatures que van voltar els 31 graus de màxima a Pineda Centre i a Pineda Nord, amb una calor, insistim, que va ser bastant eixuta durant gran part de la jornada. Bé, avui ens llevem, com dèiem, amb mínimes altes, voltant els 24-25 graus. Teníem quatre núvols.

en conjunt seran inferiors al metre d'alçada, i amb calor seca. Durant tota la jornada, calor seca, les humitats es mantindran baixes en el conjunt, i per tant no tinguem aquesta aixafogor tan sufocant. Que per cert, ahir a la zona de Mallorca, a Eivissa, en hores del migdia i la tarda, els índexs d'aixafogor eren extrems, era situació extrema de perillosa per la salut, degut a valors que voltaven els 32-33 graus i humitats que tenien del 75%, això donava un còctel de més de 45 graus de temperatura de sensació d'aixafogor, és una situació molt perillosa ahir que tenien a les Balears. Però bé, aquí pel que fa al vent, a la tarda, com va passar i anirà a la baixa, segurament ens en calmarà. Una situació, si més no, curiosa, perquè normalment les brises entren al migdia i duren a la tarda, doncs no és el cas. En una situació d'anticicló càlid, una dorsal càlida que està implicant doncs, aquests vents de l'est durant el matí i migdia, però de forma curiosa, doncs a la tarda van a la baixa i pràcticament en calmen. I avui tornarà a passar el mateix. Temperatura sense gaire variacions, de nou voltarem els 29, 28, 29, 30 graus. Baixen en conjunt avui, en el conjunt del territori, baixen sobretot cap al nord-est, zones de Girona i Barcelona, però també baixaran en conjunt, en el conjunt del territori, en algunes contrades locals, sense gaires variacions amb la jornada d'ahir, que ahir, déu-n'hi-do, va ser un dia infernal ahir, amb una màxima, la més alta, cap a Cardona, amb 40 graus i mig. Doncs avui baixen en conjunt, i on el descens es farà més marcat, sobretot cap a zones de Girona i de Barcelona, i també en punts de l'extrem sud. Demà, som dijous, i demà dijous hem d'esperar un dia de sol tota la jornada. Els vents seguiran sent de nord durant la primera hora del dematí, a partir de mig matí, mig dia aniran girant a llevant, ruixos en conjunt, per la tarda de nou en calmar. Demà, atenció, pugen les temperatures, especialment cap a l'extrem sud, i ponent, i zones interiors. Sense gaires variacions aquí a la costa de Girona i de Barcelona. I demà, atenció, l'extrem sud i zones de ponent poden superar amb escreix els 40 graus de temperatura. I aquí, doncs, voltarem els 28 a 30 graus. Calor seca, sembla que es mantindrà la calor eixuta. Per tant, en aquest sentit, no passarem aquesta aixafogor sufocant d'altres jornades. Bé, de cara a divendres, també hem d'esperar una jornada dominada pel sol, quatre nuvolets prims que poden aparèixer, vents de fluixos, brises, vents de mar cap a terra, temperatures seguiran sent molt altes en zones interiors. Podríem pujar aquí a la costa, podríem pujar 1 o 2 graus, marcaríem la màxima voltant els 30 graus, grau amunt, 2 graus amunt, 2 graus avall, per tant calor intensa i vents febles i molt bona mar. Dissabte serà l'inici del canvi de temps, si més no, de l'alivi tèrmic que tindrem. I fixin-se si és curiosa la situació, que aquesta, hi ha una borrasca, una dana cap a l'oest peninsular que està realçant aquesta massa càlida que està afectant la península Ibèrica amb aquesta onada de calor que tenen moltes zones de l'interior peninsular. Doncs aquesta dana, curiosament, a partir de dissabte agafa moviment, la desplaça cap al Cantàbric, se relliga amb els vents de l'oest en l'Atlàntic Nord i creuarà doncs, el nord peninsular cap a França, Pirineus, al llarg del dissabte i diumenge. Serà precisament aquesta borrasca que està, ja fa dies que està aparcada a l'oest peninsular, la que ens portarà aquesta mini refrescadeta a casa nostra. Per tant, dissabte, domini del sol en conjunt, alguns nuvolets, temperatures que baixaran en zones interiors, ja no seran tan altes com aquests dies. Aquí a la costa, doncs mirin, sense gaire canvis dissabte, perquè mantindrem els valors de 28 a 30 graus, podien augmentar la humitat ambiental, tenir més sensació d'aixafogor i quatre nuvolets i poca cosa més. Vents que començaran a girar tramuntana, llevant, de cara al dissabte. La mar podria agitar-se una miqueta en hores del migdia i la tarda. I diumenge ja tindrem la massa més fresqueta, 1.500 metres d'alçada, doncs ja no seran valors de 22 a 24 graus com aquests dies, seran voltant els 15-16, i per tant això es notarà. Es notarà. Bé, tindrem una refrescada, tindrem en conjunt sol, alguns núvols. A la tarda poden créixer nuvolades cap a l'interior de Barcelona i de Girona amb alguns ruixats, això s'ha de seguir a veure divendres si podem perfilar-ho, podria haver alguns ruixats també a la zona del Pirineu. I bé, diumenge doncs, malgrat faci sol, veuran que l'aire és més fresquet, l'aixafogor també serà molt discreta, amb humitats baixes i es farà més passable, i les temperatures, com a molt les més altes, podrien arribar als 35 graus en els llocs més càlids de Catalunya. Dilluns es podria mantenir, si fa no fa, l'aire és fresquet, la massa fresca, el sol amb alguns intervals de núvols, vents fluixos.

0: Dormirem la mar de bé el dilluns, hi haurà mínimes que baixaran a zones interiors, no baixaran tant a la costa, degut que el mar està molt calent, però hem de tornar a dir el que no ens agrada. Atenció la setmana que ve, perquè aquesta massa d'aire fresqueta se'n retira molt ràpidament, seran vist i no vist cap a Itàlia, i tornarà, ja tenim en cartera doncs, la nova massa africana, podríem dir-ho que no, és la mateixa, però tornarà a pujar a latitud a partir de dimarts, i ens acompanyarà tota la setmana que ve, de dimarts fins al proper cap de setmana, doncs tindrem una massa de nou molt càlida, extremadament càlida, de nou, ja veurem si parlem d'una tonada de calor, no ho sabem, perquè, però bé, tornarem a fregir-nos de calor a partir de dimarts que ve, de la setmana que ve, en endavant, perquè aquesta massa càlida doncs sembla que vol tornar a revifar i a tornar a pujar de latitud, abarcarà tota la península Ibèrica, fins i tot zones de França, i de nou parlarem doncs altíssimes temperatures coincidint doncs segurament que coincidirem amb els últims dies de juliol i primera setmana d'agost, calor molt intensa, la que es preveu pels propers dies. Per tant, resum, Ricard Vients, calor intensa fins divendres dissabte, alivi tèrmic, ho notaran més zones interiors, no tant al costa, però de fet també ho notarem, durarà diumenge dilluns, alguns ruixats, amb sort, els hi tocarà, Pirineu per Pirineu, potser punts a Girona, Barcelona, interior preferentment, però atenció dimarts i la setmana que ve, perquè a inicis d'agost comença fort amb una nova glopada d'aire càlida que seguirà la tònica d'aquests dies que portem setmanes, o sigui que l'agost sembla que començarà ben calent.
1: Bé, molt bé, Jordi. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, demà hi tornem.
0: Vinga, a passar molt bon dimecres.
1: Apa, adéu.
0: Adéu.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Aquest matí seguim a Ràdio Pineda amb aquest cicle d'entrevistes a portaveus a l'Ajuntament de Pineda, amb representació a l'Ajuntament de Pineda, i saludem Mònica Palacín, que és la portaveu d'Esquerra Republicana. Molt bon dia, Mònica.
1: Molt bon dia.
0: Bé, avui volem posar damunt la taula, com estem fent al llarg d'aquest juliol, un dia a la setmana, amb totes les veus dels partits polítics a l'Ajuntament. I, Mònica, des d'Esquerra i per anar per feina, preocupacions que teniu ara mateix damunt la taula?
1: Bé, doncs les preocupacions que tenim nosaltres com a Esquerra Republicana són les mateixes, exactament les mateixes que una part de la ciutadania, no? Si més no, aquella que nosaltres copsem, aquelles persones que es dirigeixen a nosaltres quan ens trobem pel poble, i també segurament doncs, les preocupacions que es viuen a dins de la casa, no? A dins de l'Ajuntament. Són aquestes les preocupacions. Nosaltres no estem a l'Ajuntament per pensar exclusivament, no? en nosaltres, en el projecte d'Esquerra, que al final el projecte d'Esquerra és aquell que representa els pinedencs i pinedenques.
0: D'allò que veieu quan sortiu al carrer, que us comenten a nivell de carrer, a peu de carrer, què és el que destacaries?
1: Bàsicament, al final, la gent, els ciutadans, i els pinedencs i les pinedenques, quan es dirigeixen a nosaltres, normalment, malgrat nosaltres som, no?, la primera força a l'oposició, i per tant doncs, fa molts anys que estem fent aquesta tasca d'oposició, moltes vegades se'ns dirigeixen perquè ja no veuen una porta d'entrada, no?, en el seu missatge cap al govern, perquè al final estan parlant doncs, amb l'oposició, aquella que és la que pot tenir la seva veu en el ple, no?, a través de les preguntes, que són les que fem cada mes quan hi ha el ple, i el que ens diuen és que el que estan veient és un poble bàsicament deixat. Són sinònims similars, eh? És a dir, podríem parlar de diferents sinònims, i llavors la gent es refereix doncs, a que hi ha doncs, part del poble molt bruts, hi ha una deixadesa, no? Hi ha manca de manteniment doncs, en espai públic, i això al final és un símptoma d'allò que la gent percep, perquè moltes vegades són percepcions, però percepcions basades en evidències, no? I és doncs, en com aquest ajuntament o com aquest govern del Partit Socialista ha prioritzat certes coses, ha deixat de banda d'altres i el que és més preocupant, ha descuidat d'altres. I perquè un poble es vegi ben cuidat i perquè un poble es vegi, no, que es percebi com a net, es percebi com a endreçat, no passa per contínuament fer activitats a l'espai públic, és a dir, doncs gràcies a les entitats del poble o fer doncs activitats com dic, a les places, sinó per endreçar una cosa que per nosaltres creiem que és molt important, que és el tema intern de la casa, és a dir, el personal, com estan, diguéssim, dimensionats els departaments de l'Ajuntament per poder fer aquesta feina fora al carrer. Com doncs, tenim proporcionat a nivell de treballadors doncs, a la brigada municipal per poder fer aquesta tasca, no?, d'endreça a la via pública, com tenim proporcionada doncs, a la policia per aquesta sensació, no?, de seguretat i de control de l'incivisme, perquè parlem molt de l'incivisme, però si al final no s'ataca, no?, i no es posa sobre la taula, doncs no es podrà, diguéssim, no es pot fer pedagogia, no es pot finalment arribar a fer entendre a la ciutadania que, no, ens hem d'estimar Pineda i per tant l'hem de tenir neta i cuidada, i això passa doncs, per tenir aquests serveis dimensionats de manera necessària i a més el personal que se senti realment valorat per part del govern.
0: Per tant, vas al que considereu que podria ser una de les arrels d'aquesta situació que esteu denunciant, no? Perquè al carrer, o sigui, projectes més enllà d'aquest dia a dia, que és tan o més important que tot, al final, no? Però què és el que esteu veient des d'Esquerra?
1: Bé, nosaltres el que podem veure és la quantitat de projectes a mig fer no? O que estan per començar, que han estat una contínua promesa del govern socialista. I això ho arrosseguem fa molts anys. Per exemple, doncs el passeig marítim. El passeig marítim, amb tots els seus trams, no? Té una diferent casuística, sigui la part, diguéssim, de la platja dels Pins, però sigui també la platja de Poblenou, com el govern sempre ha anat dient, doncs, que amb el govern central, amb Costes, no? Podríem finalment, doncs, reestructurar aquell passeig. Aquell passeig, al final, la zona de Poblenou s'ha anat fent a través de feina, d'hores, d'un excés d'hores, per exemple, el que dèiem abans de la brigada municipal. És a dir, no hi ha un projecte definit per poder fer, o no hi ha, doncs, sobre la taula la possibilitat amb el Ministeri, doncs, de fer les expropiacions que siguin necessàries per poder fer el passeig. Això fa anys. Anys vol dir, doncs, des dels anys que jo, doncs, recordo estar a l'Ajuntament com a càrrec electe. El passeig marítim, per l'altra banda, la que toca els càmpings, no? És a dir, quan el govern promet, doncs, que aquella vorera que està aixecada s'ha d'arreglar, en lloc de fer un bon projecte de dalt a baix de la vorera, el que fan és fer per trams i també posar hores a la brigada perquè facin aquesta feina. Hores extraordinàries, no oblidem, fora de la seva jornada, amb més hores per poder fer un tram de vorera, que és el que podem veure ara, i tot el que queda pendent. Però us podem posar exemples com la plaça de l'Estació i la Pubilla, no? Que és una promesa de fa molts anys, un projecte que entraria dins del PUOSC, que el va prometre el senyor Illa quan va venir a Pineda al poc temps de ser president, però que resulta que els diners del PUOSC no arribaran a Pineda fins al 2029. És a dir, que hi ha promeses que després no veuen la llum fins d'aquí molt temps. El projecte d'asfaltat i voreres, ara a l'octubre segurament començarem a veure com es reactiva un pla de voreres i d'asfaltat, en el qual, doncs, any rere any el govern promet que s'hi deixarà molts diners.
0: I tot això, com es capgira? Això que ara mateix estàs dient... Com es capgira? Com ho hauria de capgirar el govern?
1: Bé, nosaltres pensem que el que cal per Pineda és centrar prioritats. Centrar prioritats, i nosaltres creiem que una de les primeres coses que s'ha de fer és veure de quina manera els processos interns a l'Ajuntament i els departaments i la seva dimensió a nivell de recursos humans poden ajudar a millorar aquestes coses. Nosaltres creiem que el que s'ha de fer a Pineda és ja finalitzar d'una vegada per totes, perquè ara han començat a partir de les queixes dels treballadors a fer la valorització de llocs de treball. Això és imprescindible per tenir clar quina és la tasca de cada treballador i si cal dimensionar certs departaments. Tenim els mateixos treballadors ara que quan teníem 20.000 habitants. I ja superem els 30.000 habitants i en tenim potser algun més, però no dimensionat necessàriament. Per tant, la valorització de llocs de treball és imprescindible. Les fitxes dels treballadors i les treballadores per saber exactament quina és la responsabilitat de cadascú i si falta més treballadors. I l'altra és també fer un procés intern, una auditoria interna de processos. És a dir, veure com cada vegada que entra una documentació a l'Ajuntament i es finalitza la petició d'aquesta documentació, quin és el tràmit que passa. És a dir, una instància que entra a l'Ajuntament i se'n va, per exemple, a serveis tècnics, quina és la durada que té, a on va aquest document, qui acaba finalitzant la feina, de qui és la responsabilitat. No pot ser que en un ajuntament de Pineda, quan hi ha de baixa un treballador a serveis tècnics, que li dà la documentació pendent. És a dir, perquè hi ha moltíssima entrada de registre de peticions d'obres, no? de diferents llicències que han d'anar sortint, i per tant la dimensió del personal de la casa és imprescindible. Un cop tenim això, segurament hauríem de passar per una temporada en la qual l'Ajuntament hauria de cenyir-se en redreçar el que és els serveis interns de la casa, i després això es visualitzaria amb uns treballadors més satisfets, més satisfetes, amb ganes d'emprendre un nou projecte pel poble del qual se sentissin orgullosos i orgulloses, i això es veuria reflectit, doncs, en la neteja, amb la seguretat, amb la pedagogia del civisme, amb aquelles petites obres que queden bloquejades perquè tenim moltes subvencions d'administracions i algunes, malauradament, les hem de tornar perquè no les hem gestionat correctament o se'ns ha passat el termini. Doncs creiem que això passa per això, per endreçar.
0: Avui a Ràdio Pineda tenim amb nosaltres la regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Mònica Palacín, amb aquesta visió, amb aquest cicle d'entrevistes que estem fent per recollir la visió de tots els portaveus i les portaveus. Mònica, hem parlat de projectes, de prioritats, el com s'arregla, queda, tens moltes coses damunt la taula, perquè esteu també, em deies, estem trobant també, perquè nosaltres hem de preparar un projecte que de fet no ha canviat gaire, aquest projecte que teniu de previsió de futur, aquella proposta d'Esquerra Republicana per Pineda.
1: Bé, és a dir, podem dir que el que fa Esquerra Republicana és adaptar el seu projecte, no? Perquè van passant els anys i per tant nosaltres evidentment quan veiem doncs, la Pineda que era doncs, el primer any que nosaltres doncs, vam quedar diguéssim a l'oposició amb la segona majoria absoluta del Partit Socialista, va ser el 2011, des del 2011 fins a ençà, doncs el que ens trobem evidentment és el que us deia abans, que no és menor, és a dir, el creixement, no?, de la població de Pineda, a part del creixement que ja té també en la temporalitat, no?, a l'estiu. I el nostre projecte el que anem fent és, evidentment, modificar-lo i adaptar-ho, diguéssim, als nou temps. Nosaltres el que tenim molt clar és com nosaltres hem anat arribant a la ciutadania. Ara és un molt bon moment, quan fa bon temps, no?, i la gent doncs, surt al carrer i podem compartir moltes coses amb els veïns i veïnes, d'anar recollint. És a dir, no fem mai un projecte per Pineda sense la veu dels veïns i les veïnes, perquè sou imprescindibles, és a dir, som els que vivim, els que trepitgem els carrers cada dia, els que utilitzem el comerç, el que necessitem a l'administració que ens ajudi en molts moments, i per tant nosaltres el que fem és copsar tot allò que ens arriba, i per tant vol dir adaptat, no? És a dir, segurament fa anys doncs, no ens arribaven certes inquietuds de la ciutadania pel que fa doncs, a com adaptem Pineda al canvi climàtic, i nosaltres ara això ho estem rebent, o per exemple doncs, com els projectes, no?, que moltes, durant molts anys la gent ha anat veient que el govern va prometent, no van enlloc, i per tant doncs, nosaltres aquest discurs el anem modificant.
0: Hi ha molt treball intern també dels partits de l'oposició, en el vostre cas ara preparant, clar, no oblidem i recordem-ho també a tota l'audiència, que començarem un curs polític al setembre, que és el curs polític de les eleccions municipals que arribaran al maig, no? Tot això que esteu fent durant tot el mandat, ara també cal explicar-ho, i què és el que faríeu vosaltres des del govern. Quin és aquest treball també que esteu fent vosaltres a nivell intern?
1: Bé, a nivell intern nosaltres el que és evident és que enguany per primera vegada, diguéssim, per primera vegada no, però durant molts anys doncs, la gent no, ha estat acostumada a veure a mi com a cara visible del projecte. Nosaltres en aquest moment estem fent doncs, aquest relleu, estem preparant aquest relleu amb la Carol Rodríguez al capdavant pel 2027, i això el que vol dir és doncs, que amb tota la il·lusió i amb tota l'esperança, no?, posada cap a aquest 2027, fer que la Carol sigui la persona visible ja de cara a la ciutadania, és a dir, que quan ja parlem de futur, no?, és Carol Rodríguez, i per tant això és un missatge que ha de quedar clar. I el nostre paper ara com a regidors, encara com a càrrecs electes, és seguir portant la veu, no?, de la ciutadania als plens, però internament diguéssim que ara hi ha un procés de cuina a tots els partits. Ara el que hi ha un procés és de cuina, és un procés intern en el qual s'està treballant en les bases del que seria un programa electoral, o les bases d'aquells projectes o no, d'aquelles idees principals per poder doncs, portar aquest projecte de cara a les municipals, a les eleccions del maig, també crear equip, i per tant també doncs, aquest procés d'anar buscant equip i d'anar parlant amb moltíssim moltíssima gent que són moltes les persones que se'ns acosten a Esquerra Republicana, no? Buscant en aquest grup municipal, en aquest projecte, doncs l'alternativa al govern del Partit Socialista, i per tant aquesta feina interna combinada amb el que dèiem ara, no? Que és doncs, fer conèixer la Carol Rodríguez, aprofitar que ara són moments d'estar molt al carrer i per tant sortim en parades, com farem aquest dissabte també a Poblenou, per poder precisament això, és a dir, que la gent s'acosti, que la gent ens expliqui i poder entre tots i totes, no?, quadrar aquest projecte de futur per Pineda.
0: De fet, ja fa unes setmanes, però sí que veu fer un acte poc protocolari, més aviat festiu, de presentació a la plaça de les Mèlies, de la Carolina, de donar-se a conèixer. Recordes una mica com va anar? Perquè va ser amb un to més, diguem, tranquil, no? No era un míting, sinó que era doncs, una trobada, no?
1: Bé, era una fórmula, no? És el que dèiem, ara quan fa bon temps, doncs dona per sortir, per aprofitar els espais públics, i la fórmula que vam utilitzar és aquesta fórmula doncs, que ara doncs, es va repetint i que ja és una fórmula molt, molt coneguda, no? Sobretot per un entorn més anem a dir d'edat mitja, no? Jove, que és aquest tardeig, no? I aleshores doncs, creiem que una mica doncs, aprofitar aquests espais públics per poder doncs, fer un acte, com dius tu, informal. Al final, tots aquests actes són també perquè la gent es pugui acostar no només a la Carol Rodríguez, per poder conèixer-la, no? És aquesta oportunitat de poder conèixer doncs, a la candidata, sinó també doncs, per poder gaudir, no? I de poder passar una bona estona, que sempre hi ha el punt aquest d'oci, però també d'impacte de la ciutadania cap a nosaltres, és a dir, doncs, d'aquests missatges, fem recollida d'opinions, de necessitats, no? A través de la parada d'Esquerra Republicana, perquè qualsevol acte és bo, no? I en tot cas, doncs, ara l'estiu és aquest moment, com deia, doncs, de poder sobretot recollir les idees i propostes de la ciutadania.
0: I destacàveu també, Mònica, que teniu gent jove, que teniu gent jove molt vàlida, recordo que ho comentàvem, no? Que és bo també aquest relleu i que es vegi aquesta gent més jove implicada.
1: Sí, està claríssim, és a dir, els relleus per si, el relleu en si, el que dona és, el primer de tot, és una oportunitat doncs, a nova gent, a poder-se implicar. Quan parlem sempre de, no, que la joventut, o es diu que la joventut li costa molt implicar-se en política, doncs nosaltres creiem que el que cal és, no, dirigir-se a aquests joves, a aquestes joves, per poder implicar-se en política, i perquè moltes vegades tenen moltes ganes, no? I el que no podem permetre de cap manera és que l'única joventut que es veu ara públicament, no, a mitjans de comunicació, sigui aquesta joventut o aquests missatges que ens volen fer creure que són veritat, que és que la joventut s'està polaritzant cap a l'extrema dreta. Això és com, no, com les xarxes els interessa anar marcant aquest missatge de que per la joventut l'única solució, no, l'única sortida és acostar-se a l'extrema dreta. I això no és cert. Això no és cert, perquè només cal veure doncs, la majoria de joves, que són els joves que intenten fer-se el seu futur estudiant, treballant, però també gaudint, no, del temps lliure i volent també participar de moltes entitats. Aquesta gent no, és la que no surt, no,
0: els algoritmes
1: sí, no, de les xarxes.
0: Això ens donaria per un programa.
1: Clar, exacte, és a dir, és evident, però sí, és que sí. Això és el que fa que contínuament, no, veiem certs missatges que volen que calin en la joventut, i la joventut és molt intel·ligent. Per tant, sí que és veritat que hi ha un sector que ens ha de fer pensar què està passant, és a dir, és aquell missatge de quan les coses no van bé, no, sempre hem de culpabilitzar l'altre, i en aquest cas doncs, el missatge que ha fet servir l'extrema dreta sempre és que es dirigeix a les persones, sobretot en persones amb una situació a vegades precària a nivell doncs, de recursos econòmics, no? Però també doncs, d'oportunitats en el seu entorn, per dir-los, ei, el culpable és l'altre, és el veí que acaba d'arribar, és la persona més pobra que tu encara, que, no, que et vol robar la feina, és l'altra persona que és diferent a tu, en lloc de focalitzar-ho on està veritablement el problema. És a dir, quan hi ha una part de la ciutadania que no té les mateixes oportunitats que el seu veí o la veïna, el problema no està en l'altre, no està en la persona que acaba d'arribar, no està en aquell veí que és més pobre, sinó està en els governs i està amb les possibilitats que donen els governs a la seva ciutadania.
0: Qüestions que Mònica Palacín, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda, ens posa damunt la taula. Qüestions d'actualitat, que ja de per si també ens donarien per debat, per molt de debat. Sí. Mònica, sempre acabem doncs, amb el torn obert, diem nosaltres, fem broma, com si fem un paral·lelisme amb el ple, però aquelles qüestions de dir, mira, no vull marxar de Ràdio Pineda avui sense dir això, sense aquests missatges, perquè l'actualitat és molt àmplia, l'actualitat de Pineda també, però missatges d'ara i de futur, què és el que tu estàs veient i amb exemples, no? I què es podria canviar?
1: Mira, això dona per molt, eh? I ja sabeu que a vegades m'allargo, per tant intentaré ser molt escuet, molt escueta. Aviam, pel que fa als projectes, no? És a dir, a la Pineda que volem entre tots i totes, això l'hem de construir entre tots i totes. Quan més inputs tinguem de la ciutadania, de com volen que sigui Pineda, doncs millor, perquè podrem construir un projecte comú, perquè per nosaltres el que ens genera il·lusió i esperança precisament és poder construir aquest projecte comú amb els pinedencs i pinedenques, val? Com a representants públics. Per una altra banda, és a dir, nosaltres el que demanaríem és que tinguéssim un govern, tots ens hem de sentir i tots tenim dret, per tant, no ens podem resignar a tenir un govern que no funcioni. I quan diem que tenim un govern que no funcioni, és aquell govern que deixa projectes a mitges, que dona respostes no només a l'oposició, sinó a la ciutadania inconcretes, a vegades mentides, ho vivim cada mes al ple, com ens donen respostes inconcretes, però també hi ha mentides, i per tant, la gent no s'hauria de resignar a rebre mentides per part dels seus governants. Un govern que tingui les prioritats clares, i per tant això és el que no està passant ara. Un govern que no deixi que el poble es faci miques, i això, per exemple, ho podem dir no només amb la neteja i els espais públics, sinó també com no vetllem per aquella part que és intrínseca en els pinedencs i pinedenques, que és el patrimoni, no? El patrimoni parlem des de no només doncs, l'aqueducte, no? Que no només cal comprar un aqueducte, perquè un cop l'has comprat, si no fas res, no? Caure trossos. No només es tracta de dir que intentarem fer alguna cosa per reconstruir una ermita quan no ho fas, o dir, per exemple, que tens un projecte per Can Teixidor quan no tens cap projecte. La caseta dels pescadors, l'antic restaurant Pescadors, que ara és propietat de la Generalitat, tenen una oportunitat d'or per poder fer un conveni, per poder-se fer càrrec i que aquest es pogués reconstruir també com a patrimoni del mar aquí a Pineda. I no tens prou, no hi ha prou amb dir que tens un projecte per Pineda, que t'estimes Pineda i que vetlles, no n'hi ha prou. És a dir, s'ha de veure en el dia a dia, no? Per tant, per nosaltres això, he dit, és prioritari, juntament amb cuidar la gent. I això ho veiem a una família, no? Diem, bueno, si tu en família, doncs, la família no la cuides, no? O, doncs, com se suposa que tu has de cuidar la resta de ciutadania? Doncs per part de l'Ajuntament és el mateix. Un ajuntament que no cuida la família interna, que és el treballador, la treballadora, el personal de la casa, vol dir que tampoc vol cuidar la ciutadania. L'únic que vol de la ciutadania són vots per seguir guanyant eleccions.

0: no? És una, al final, qui es dedica a l'administració pública té servei i vocació pública, no? I per tant, doncs, són la gent que ens han d'ajudar moltíssim. Sou la gent, doncs, que esteu allà al darrere, no? Fent i donant la imatge de Pineda. Per tant, doncs, tot el suport, i jo volia acabar dient que tant de bo, doncs, obri els ulls el govern del PSC, si més no, que també obri els ulls la ciutadania, de veure què és el que està passant durant aquests últims anys, però que el govern obri els ulls i que siguin capaços de seure i sobretot d'escoltar, sobretot d'escoltar.
1: Mònica Palacín, portaveu d'Esquerra Republicana, gràcies avui per ser a Ràdio Pineda en directe, i no sé si podràs fer vacances algun dia, si...
0: Mira, jo ahir a l'escola ja vaig agafar vacances.
1: Molt bé,
0: sí,
1: molt bé.
0: Jo crec que ja fins al 27 d'agost, que és el meu sant,
1: és veritat?
0: Doncs no tornaré a l'escola. El que són les vacances a nivell municipal, doncs sempre al carrer i disposada, doncs, a tenir una bona conversa amb tots els pinedencs i pinedenques.
1: Moltíssimes gràcies per ser avui a Ràdio Pineda. Mònica, nosaltres també emplacem a l'audiència a fer el seguiment de totes aquestes entrevistes. Les teniu a la ràdio a la carta, radiopineda.cat, i la setmana que ve tancarà aquest cicle Sílvia Biosca com a portaveu del PSC i alcaldessa de Pineda. Mònica, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Taylor Swift és una altra de les artistes protagonistes amb la seva música, amb novetats com aquest Acknowledge, Acknowledge You. Abans, des de Ràdio Pineda, hem escoltat una de les cançons de The Sound of Legend. També ha passat per aquí la música de Doctor Prats, James Arthur, entre d'altres. Bon dia, salutacions de David Martínez.
1: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Ens remuntem al passat i ho fem al costat d'una de les formacions més reconegudes, One Republic, Stop and Stare.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: L'actualitat musical ens porta el nou èxit de la cantant Shakira i Burna Boy.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el Tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

En directe des de dalt de l'escenari hem recuperat un dels èxits de la banda que va redefinir el rock d'estadis. En directe amb la formació U2. I'm still having fun, what I'm looking for. Apropant-nos a les 10 del matí.

Són les 10. Notícies. L'Hospital de Calella estrena nous espais per millorar el confort de les famílies de pacients ingressats. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. Els nous espais s'han habilitat en zones fins ara poc utilitzades, situades a l'entrada de la primera i segona planta. Cada àrea disposa d'una sala per estar equipada amb sofà, taula, microones i un punt de reciclatge perquè els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores d'acompanyament. També s'hi ha creat una sala independent per facilitar converses entre professionals sanitaris i familiars en un ambient més íntim i tranquil. La inversió total ha estat de 97.289 euros. A més, la unitat geriàtrica d'Aguts també ha incorporat un nou espai de descans per les famílies. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Segons els experts, les temperatures extremes dificulten la supervivència i la reproducció d'aquests insectes. A més, l'evaporació ràpida dels petits punts d'aigua impedeix que les larves completin el seu desenvolupament. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons, especialment perquè els canvis meteorològics de les pròximes setmanes podrien afavorir un nou augment de la seva presència. La nova llei antitabac pot prohibir fumar a les terrasses, als parcs i les piscines. El govern espanyol ha fet un nou pas en la lluita contra el tabaquisme amb l'aprovació del projecte de llei antitabac que ara el Congrés haurà de debatre i votar. Si la norma tira endavant, es prohibirà fumar a les terrasses de bars, restaurants, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i als concerts i espectacles a l'aire lliure. La reforma busca protegir especialment les persones més vulnerables, com ara els infants, la gent gran i aquelles persones que, tot i no fumar, es veuen obligades a respirar fum en espais compartits. També inclou noves restriccions per als vapejadors i altres productes amb nicotina cada vegada més presents entre els joves. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, encara una de cada quatre persones fuma a Espanya. L'objectiu és reduir aquesta xifra i evitar que el consum de tabac continuï normalitzant-se socialment. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures són altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres.

10 del matí amb 8 minuts, amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional i nacional. Abans hem connectat amb la música de Bob Sinclair amb el I Can't Wait. Així sona el nou èxit del cantautor Juanes. De seguida també viatjarem en el temps amb Charlie Patch i un dels èxits que li va donar la popularitat amb el seu Attention. Entre altres, bon dia. Bon dia.

Qualsevol moment pot ser un bon motiu de celebració. Celebrant el món, Celebrate the World. Ens ha portat a recordar un èxit dels 80, concretament del 1988, amb la formació Woman at Woman. La música continua girant des de Ràdio Pineda amb l'artista que ha renovat l'escena catalana amb imaginació i enginy.

0: Para, molta atenció, perquè aquest proper cap de setmana el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda torna a posar en escena el musical Notting Hill, una història d'amor que ha emocionat a generacions. I des de Ràdio Pineda tenim invitacions dobles per regalar-te perquè vagis a veure aquest cap de setmana el musical Notting Hill. L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Creat i dirigit per els pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para, molta atenció, perquè tenim invitacions per regalar-te. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les. Tenim invitacions per dissabte i per diumenge per aquesta funció que és a les 7 de la tarda. 93-767-1919. Vols anar a veure el musical Notting Hill? Doncs truca'ns a la ràdio. 93-767-1919.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

A l'espera de veure quan anuncia nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre. D'aquesta forma hem recordat a Harry Styles amb aquest Late Night Talking.

Sound. Des de Ràdio Pineda hem connectat amb la música de la banda La Fúmiga, amb aquest Gràcies per tant. Canviem de registre ara descobrint el nou èxit de Carlos Vives.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: 94.6 FM.
8: Energia positiva.

Són les 11. Notícies. Són les 10. Notícies. L'Hospital de Calella estrena nous espais per millorar el confort de les famílies de pacients ingressats. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. Els nous espais s'han habilitat en zones fins ara poc utilitzades, situades a l'entrada de la primera i segona planta. Cada àrea disposa d'una sala per estar equipada amb sofà, taula, microones i un punt de reciclatge perquè els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores d'acompanyament. També s'hi ha creat una sala independent per facilitar converses entre professionals sanitaris i familiars en un ambient més íntim i tranquil. La inversió total ha estat de 97.289 euros. A més, la unitat geriàtrica de Guts també ha incorporat un nou espai de descans per les famílies. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Segons els experts, les temperatures extremes dificulten la supervivència i la reproducció d'aquests insectes. A més, l'evaporació ràpida dels petits punts d'aigua impedeix que les larves completin el seu desenvolupament. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons, especialment perquè els canvis meteorològics de les pròximes setmanes podrien afavorir un nou augment de la seva presència. La nova llei antitabac pot prohibir fumar a les terrasses, als parcs i les piscines. El govern espanyol ha fet un nou pas en la lluita contra el tabaquisme amb l'aprovació del projecte de llei antitabac que ara el Congrés haurà de debatre i votar. Si la norma tira endavant, es prohibirà fumar a les terrasses de bars, restaurants, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i als concerts i espectacles a l'aire lliure. La reforma busca protegir especialment les persones més vulnerables, com ara els infants, la gent gran i aquelles persones que, tot i no fumar, es veuen obligades a respirar fum en espais compartits. També inclou noves restriccions per als vapejadors i altres productes amb nicotina cada vegada més presents entre els joves. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, encara una de cada quatre persones fuma a Espanya. L'objectiu és reduir aquesta xifra i evitar que el consum de tabac continuï normalitzant-se socialment. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures són altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres.

Aquí estava la unió entre Lady Gaga i Bradley Cooper amb aquesta versió en directe del Shadow. La música continua girant des de Ràdio Pineda. De seguida connectarem amb el nou èxit d'Ariana Grande. També passarà per aquí la unió entre Coldplay i Tini Stoussel amb el We Pray, entre altres. Bon dia.

0: A Energia Positiva des de Ràdio Pineda amb el repertori més brillant del grup que va canviar el pop modern. D'aquesta forma hem connectat amb Coldplay amb la col·laboració estel·lar de la cantant Tini Stoussel. We Pray. Para molta atenció perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda i Ràdio Pineda et convidem al teatre aquest cap de setmana a veure el musical Notting Hill, una història d'amor que ha enamorat a generacions. L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i el repartiment format per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Creat i dirigit per als pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Tenim invitacions per regalar-te perquè vagis a veure Notting Hill a la sala gran del Centre Cultural i Recreatiu. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir aquestes invitacions. Tenim invitacions per la funció de diumenge a les 7 de la tarda. 93-767-1919.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, ballant aquesta hora del matí. Amb el ritme inconfusible, les harmonies vocals i la melodia, que encara avui continua sonant de fresca, com quan es van donar a conèixer els London Beat, amb aquest èxit dels 90, I've been thinking about you.

Aquests altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere. Recuperem un tema amb el que va començar tot. Amb la veu inconfusible de Marty Pellow i la seva banda al complet. Ja sona un èxit dels 80 i dels Wet, Wet, Wet. Wishing I Was Lucky.

La nord-americana Lady Gaga ens brinda una bona oportunitat per descobrir noves cançons com aquesta des del nou projecte musical de l'artista. Runaway. Canviem de registre, ens centrem en música de casa nostra en català i ja comencen a sonar les primeres notes de la formació als Catarres amb Martina.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el Tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: la cantant italiana Laura Pausini ret homenatge a una de les cançons més emblemàtiques, composta per José Luis Perales i popularitzada als 70 per la cantant Janet.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: 4 minuts i arribarem a les 12 amb el nou èxit de Maroon 5.

Són les 12. Notícies. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats de les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. Cada àrea disposa d'una sala que està equipada amb sofà, taula, microones i un punt de reciclatge perquè els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores de l'acompanyament. La inversió total ha estat de 97.289 euros. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista, Mònica ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Pots escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa, ja es feia preveure una temporada complicada i la realitat ha acabat sent ben diferent. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons. El grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% del seu accionariat a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà en mans de la família Corrales, fundadora de l'empresa, que mantindrà la seva vinculació amb el projecte. L'objectiu és reforçar l'estructura del grup i ampliar la seva capacitat de resposta als pacients. La integració es farà de manera progressiva i mantindran tant l'equip directiu actual com tots els llocs de treball. Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta pel consum tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi, després que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superiors als límits establerts per la normativa. Tot i que la problemàtica afecta zones concretes del municipi, el govern municipal ha decidit estendre les mesures de protecció a tot el municipi per criteris de responsabilitat i prudència. Les platges de Malgrat de Mar ja són oficialment espais lliures de fum. Des d'aquest dimarts ha entrat en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors i dispositius similars. No només es permetrà fumar a les terrasses i guinguetes habilitades. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions de fins a 700 euros. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre fins a diumenge aquí a Pineda. Hi podrem trobar balls, DJs, activitats infantils i el diumenge la tradicional ofrena floral a la capella del barri. Des de l'organització conviden tots els veïns i veïnes de Pineda a participar en aquesta festa. I el temps segueix l'onada de calor que afecta tot el municipi. Les temperatures continuen sent altes i es preveu que la dinàmica del sol i de temperatura intensa es mantingui fins divendres.

Han passat els anys i des de Ràdio Pineda no hem oblidat èxits com aquest de Tina Turner. Aquí estava la remescla de Caigo, aquest What's Love Got to Do with It? Les 12:07. Després del butlletí de notícies de l'hora en punt.

Tal dia com avui, un 22 de juliol, però de l'any 1944, va néixer a la ciutat d'Easton Hill, al Regne Unit, Rick Davies, fundador de la formació Supertramp.

Avui, 22 de juliol, Rick Davies celebra ni més ni menys que 82 anys. D'aquesta forma hem recordat a Supertramp, la seva banda al complet. De fet, actualment és l'únic membre d'aquesta

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda, des de la 94.6 FM. Ara amb una de les cançons d'Ailey Goulding, On My Mind.

Des de Ràdio Pineda seguim regalant invitacions dobles perquè vagis al teatre aquest cap de setmana a veure el musical Notting Hill a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Aquesta obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del Centre Cultural i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Dirigit i protagonitzat per els pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Seguim regalant invitacions dobles perquè vagis a veure Notting Hill, el musical. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir invitacions dobles per anar al teatre. A les funcions de dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. 93-767-1919. La línia que et porta directa per fer-te amb una invitació doble per anar al teatre. Tenim invitacions per regalar-te. 93-767-1919.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ja som a migdia i la calor es fa notar. Des del Constantí connectem amb una de les cançons del repertori musical de Lluís Gavaldà i la seva banda, Els Pets.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

El so de la formació Sexeni ens ha deixat pràcticament a 3 minuts i pocs segons per arribar a la una. Des de les 9 al matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dijous. Arribem a la una amb el nou èxit de Taylor Swift.

0: La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Segons la portaveu republicana, la ciutadania percep Pineda com un poble brut i amb falta de manteniment i sosté que Pineda milloraria abordant els problemes estructurals de l'Ajuntament.
1: Del poble molt bruts, hi ha una deixadesa, no? Hi ha manca de manteniment doncs, en espai públic, i això al final és un símptoma d'allò que la gent percep, perquè moltes vegades són percepcions, però percepcions basades en evidències, no? I és doncs, en com aquest Ajuntament o com aquest govern del Partit Socialista ha prioritzat certes coses, ha deixat de banda d'altres i el que és més preocupant, ha descuidat d'altres. I perquè un poble es vegi ben cuidat i perquè un poble es vegi, no, que es percebi com a net, es percebi com a endreçat, no passa per contínuament fer activitats a l'espai públic, sinó per endreçar una cosa que per nosaltres creiem que és molt important, que és el tema intern de la casa.
0: Esquerra Republicana assenyala que Pineda ja supera els 30.000 habitants, però l'estructura de personal de l'Ajuntament continua sent pràcticament la mateixa que quan tenia 20.000 habitants. La portaveu d'Esquerra també ha repassat diversos projectes que, segons la seva formació, acumulen anys de retard o s'executen de manera deficient, i ha parlat del passeig marítim.
1: I això ho arrosseguem fa molts anys. Per exemple, doncs el passeig marítim. El passeig marítim, amb tots els seus trams, no? Té una diferent casuística, sigui la part, diguéssim, de la platja dels Pins, però sigui també la platja de Poblenou, com el govern sempre ha anat dient, doncs, que amb el govern central, amb costes, no? Podríem finalment doncs, reestructurar aquell passeig. Aquell passeig, al final, la zona de Poblenou s'ha anat fent a través de feina, d'hores, d'un excés d'hores, per exemple, el que dèiem abans de la brigada municipal. És a dir, no hi ha un projecte definit per poder fer o no hi ha doncs, sobre la taula la possibilitat amb el Ministeri doncs, de fer les expropiacions que siguin necessàries per poder fer el passeig. Això fa anys.
0: També ha parlat de la plaça de l'estació i de la Pubilla i ha criticat que les inversions del PUOSC promeses pel president Illa no arribaran al municipi fins al 2029. Una altra qüestió a què ha fet referència és el patrimoni local, on ha demanat més compromís amb elements històrics com l'aqüeducte, Romà, l'ermita o l'antiga caseta dels pescadors. Finalment, Mònica Palacín ha explicat que la formació ja treballa internament en la preparació del proper curs polític i de les futures eleccions municipals. En aquest sentit, ha destacat el relleu liderat per Carolina Rodríguez com a nova cara visible i candidata de la formació de cara a l'any 2027. L'Hospital de Calella estrena nous espais per millorar el confort de les famílies de pacients ingressats. Està amb l'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant d'usuaris com dels seus acompanyants. I és que els nous espais s'han habilitat en zones fins ara poc utilitzades, situades a l'entrada de la primera i segona planta, i cada àrea disposa d'una sala d'estar equipada amb sofà, taula, microones i també un punt de reciclatge. L'objectiu és que els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les llargues hores d'acompanyament d'un pacient ingressat. També s'hi ha creat una sala independent per facilitar converses entre professionals sanitaris i familiars en un entorn més íntim i tranquil. La inversió total ha estat de 97.000 euros. A més, la unitat geriàtrica de Guts també ha incorporat un nou espai de descans per les famílies. És una actuació que forma part, segons ha explicat en un comunicat, de l'aposta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per avançar cap a una atenció cada vegada més centrada en les persones. I també fem referència a la sanitat privada a la comarca perquè el grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% de les seves accions a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà a mans de la família Corrales, que és la fundadora de l'empresa i que mantindrà la seva vinculació amb el projecte. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, ha provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser molt plujosa i feia preveure una temporada complicada pel que fa als mosquits, la realitat ha acabat sent diferent. Segons els experts, les temperatures extremes dificulten la supervivència i la reproducció d'aquests insectes. A més, l'evaporació ràpida dels petits punts d'aigua impedeix que les larves completin el seu desenvolupament. Tot i aquesta treva, els experts també recomanen evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons, especialment perquè els canvis de les pròximes setmanes podrien afavorir a un nou augment de la presència de mosquits. A comarca és notícia que Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta per al consum humà, tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi. És després que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superiors als límits establerts per la normativa. La mesura afecta ara tota la població i Salut Pública ha confirmat que el POU de Masmora també supera els valors permesos, tot i que la problemàtica afecta a zones concretes. El govern municipal ha decidit d'estendre les mesures de protecció a tot el municipi, segons han dit, per criteris de responsabilitat i prudència. Estan servint aigua al municipi a diferents punts a través de cubes. I a Malgrat de Mar es prohibeix fumar a totes les platges. Les platges ja són oficialment, a Malgrat, lliures de fum. Des d'aquest dimarts entra en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques o vaporitzadors. Només es permetrà fumar a les terrasses i guinguetes on encara està permès, perquè la llei, de la que també s'ha parlat als informatius, resulta que encara no està aprovada. Però l'incompliment d'aquesta norma municipal en el cas de Malgrat pot comportar sancions de fins a 700 euros. I paral·lelament també ha entrat en vigor la prohibició de pescar a les platges de la Conca i de la Punta de la Tordera de Malgrat durant la temporada de bany. Aquests espais, les multes poden arribar als 1.500 euros. I tornem a Pineda perquè ja s'està preparant una de les festes de barri també més històriques i emblemàtiques, que és la festa del barri de les Creus. L'Associació de Veïns i Veïnes ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la festa del barri i serà de divendres al vespre i fins diumenge a Pineda. Una festa que començarà divendres amb actuació d'estudiants, estudio de danza i flamenco Ilusiones, seguida de l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Dissabte torna la festa de l'escuma per als més petits a les 12 del migdia i dissabte al vespre hi haurà música dels anys 80 i després ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà l'ofrena floral a la capella del barri i després una botifarrada popular per concloure aquesta festa que l'organització està preparant en aquests moments i que conviden a tots els veïns i veïnes de Pineda a participar-hi. I el temps, amb temperatures que són altes, i destaca l'aire sec i que la humitat baixa. Això permetria que la calor sigui una mica més suportable.
2: Si demà dijous hem d'esperar un dia de sol tota la jornada, els vents seguiran sent de nord durant la primera hora del dematí, a partir de mig matí, mig dia aniran girant a llevant, ruixos en conjunt, per la tarda de nou en calmar. Aquí doncs voltarem els 28 a 30 graus, calor seca, sembla que es mantindrà la calor eixuta, per tant, en aquest sentit, no passarem aquesta xafogó sufocant d'altres jornades. Bé, de cara a divendres també hem d'esperar una jornada dominada pel sol, quatre nuvolets prims que poden aparèixer, vents de fluixos, brises, vents de mar cap a terra, temperatures seguiran sent molt altes en zones interiors. Podríem pujar aquí a la costa, podríem pujar 1 o 2 graus, marcaríem la màxima voltant els 30 graus, grau amunt, 2 graus amunt, 2 graus avall, per tant calor intensa i vents febles i molt bona mar.

0: Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda, amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a
3: Ràdio Pineda. 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les dues. Notícies. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. La inversió total ha estat de 97.289 euros. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Pots escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons. El grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% del seu accionariat a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà en mans de la família Corrales. La integració es farà de manera progressiva i es mantindrà tant l'equip directiu actual com tots els llocs de treball. Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta pel consum tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi després de que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superior als límits establerts per la normativa. Tot i que la problemàtica afecta zones concretes del municipi, el govern municipal ha decidit estendre les mesures de protecció a tot el municipi per criteris de responsabilitat i prudència. Les platges de Malgrat de Mar ja són oficialment espais lliures de fum. Des d'aquest dimarts ha entrat en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions de fins a 700 euros, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors i dispositius similars. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda, amb balls, DJs, activitats infantils i diumenge la tradicional ofrena floral a la capella del barri. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures continuen sent altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 3. Notícies. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. La inversió total ha estat de 97.289 euros. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Pots escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons. El grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% del seu accionariat a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà en mans de la família Corrales. La integració es farà de manera progressiva i es mantindrà tant l'equip directiu actual com tots els llocs de treball. Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta pel consum tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi després de que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superior als límits establerts per la normativa. Tot i que la problemàtica afecta zones concretes del municipi, el govern municipal ha decidit estendre les mesures de protecció a tot el municipi per criteris de responsabilitat i prudència. Les platges de Malgrat de Mar ja són oficialment espais lliures de fum. Des d'aquest dimarts ha entrat en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions de fins a 700 euros, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors i dispositius similars. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda, amb balls, DJs, activitats infantils i diumenge la tradicional ofrena floral a la capella del barri. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures continuen sent altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.
1: Radio Pineda. Para vos, perfecto, fuimos inertes.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Són les 4. Notícies. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. La inversió total ha estat de 97.289 euros. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Pots escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons. El grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% del seu accionariat a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà en mans de la família Corrales. La integració es farà de manera progressiva i es mantindrà tant l'equip directiu actual com tots els llocs de treball. Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta pel consum tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi després de que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superior als límits establerts per la normativa. Tot i que la problemàtica afecta zones concretes del municipi, el govern municipal ha decidit estendre les mesures de protecció a tot el municipi per criteris de responsabilitat i prudència. Les platges de Malgrat de Mar ja són oficialment espais lliures de fum. Des d'aquest dimarts ha entrat en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions de fins a 700 euros, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors i dispositius similars. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda, amb balls, DJs, activitats infantils i diumenge la tradicional ofrena floral a la capella del barri. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures continuen sent altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
5: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
4: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
6: Concerts tributs com Tina Turner.
7: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
6: Hombres B. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
8: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
9: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Segons la portaveu republicana, la ciutadania percep Pineda com un poble brut i amb falta de manteniment i sosté que Pineda milloraria abordant els problemes estructurals de l'Ajuntament i de la plantilla.
1: Hi ha doncs, part del poble molt bruts, hi ha una deixadesa, no? Hi ha manca de manteniment doncs, en l'espai públic. I això al final és un símptoma d'allò que la gent percep, perquè moltes vegades són percepcions, però percepcions basades en evidències, no? I és doncs, en com aquest Ajuntament o com aquest govern del Partit Socialista ha prioritzat certes coses, ha deixat de banda d'altres i el que és més preocupant, ha descuidat d'altres. I perquè un poble es vegi ben cuidat i perquè un poble es vegi, no, que es percebi com a net, es percebi com endreçat, no passa per contínuament fer activitats a l'espai públic, sinó per endreçar una cosa que per nosaltres creiem que és molt important, que és el tema intern de la casa.
0: Esquerra Republicana assenyala que Pineda ja supera els 30.000 habitants, però l'estructura de personal de l'Ajuntament continua sent pràcticament la mateixa que quan en tenia 20.000. La portaveu d'Esquerra també ha repassat diversos projectes que, segons la seva formació, acumulen anys de retard o s'executen de manera deficient. Ha fet esment del passeig marítim.
1: Hi ha doncs, part del poble molt bruts, hi ha una deixadesa, no? Hi ha manca de manteniment. I això ho arrosseguem fa molts anys. Per exemple, doncs el passeig marítim, amb tots els seus trams, no? Té una diferent casuística, sigui la part, diguéssim, de la platja dels Pins, però sigui també la platja de Poble Nou, com el govern sempre ha anat dient doncs, que amb el govern central, amb costes, no? Podríem finalment doncs, reestructurar aquell passeig. Aquell passeig, al final, la zona de Poble Nou s'ha anat fent a través de feina, d'hores, d'un excés d'hores, per exemple, el que dèiem abans de la brigada municipal. És a dir, no hi ha un projecte definit per poder fer o no hi ha doncs, sobre la taula la possibilitat amb el Ministeri doncs, de fer les expropiacions que siguin necessàries per poder fer el passeig. Això fa anys.
0: També ha parlat de l'estació i de la Pubilla, les dues places davant de l'estació de Renfe, i ha criticat que les inversions del PUOSC són promeses del president Salvador Illa que arribaran al municipi al 2029. Una altra qüestió a què ha fet referència és el patrimoni local, on ha demanat més compromís real amb els elements històrics com l'aqüeducte romà, l'ermita o l'antiga caseta dels pescadors. Finalment, Mònica Palacín ha explicat que la formació ja treballa internament en la preparació del proper curs polític i de les futures eleccions municipals. En aquest sentit, ha destacat el relleu liderat per Carolina Rodríguez com a nova cara visible i candidata de la formació de cara al 2027.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Notícies. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. La inversió total ha estat de 97.289 euros. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Pots escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons. El grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% del seu accionariat a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà en mans de la família Corrales. La integració es farà de manera progressiva i es mantindrà tant l'equip directiu actual com tots els llocs de treball. Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta pel consum tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi després de que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superior als límits establerts per la normativa. Tot i que la problemàtica afecta zones concretes del municipi, el govern municipal ha decidit estendre les mesures de protecció a tot el municipi per criteris de responsabilitat i prudència. Les platges de Malgrat de Mar ja són oficialment espais lliures de fum. Des d'aquest dimarts ha entrat en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions de fins a 700 euros, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors i dispositius similars. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda, amb balls, DJs, activitats infantils i diumenge la tradicional ofrena floral a la capella del barri. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures continuen sent altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic

0: Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un vi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
2: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
1: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda, amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Segons la portaveu republicana, la ciutadania percep Pineda com un poble brut i amb falta de manteniment i sosté que Pineda milloraria abordant els problemes estructurals de l'Ajuntament.
1: Del poble molt bruts, hi ha una deixadesa, no? Hi ha manca de manteniment doncs, en espai públic, i això al final és un símptoma d'allò que la gent percep, perquè moltes vegades són percepcions, però percepcions basades en evidències, no? I és doncs, en com aquest Ajuntament o com aquest govern del Partit Socialista ha prioritzat certes coses, ha deixat de banda d'altres i el que és més preocupant, ha descuidat d'altres. I perquè un poble es vegi ben cuidat i perquè un poble es vegi, no, que es percebi com a net, es percebi com a endreçat, no passa per contínuament fer activitats a l'espai públic, sinó per endreçar una cosa que per nosaltres creiem que és molt important, que és el tema intern de la casa.
0: Esquerra Republicana assenyala que Pineda ja supera els 30.000 habitants, però l'estructura de personal de l'Ajuntament continua sent pràcticament la mateixa que quan tenia 20.000 habitants. La portaveu d'Esquerra també ha repassat diversos projectes que, segons la seva formació, acumulen anys de retard o s'executen de manera deficient, i ha parlat del passeig marítim.
1: I això ho arrosseguem fa molts anys. Per exemple, doncs el passeig marítim. El passeig marítim, amb tots els seus trams, no? Té una diferent casuística, sigui la part, diguéssim, de la platja dels Pins, però sigui també la platja de Poblenou, com el govern sempre ha anat dient, doncs, que amb el govern central, amb costes, no? Podríem finalment doncs, reestructurar aquell passeig. Aquell passeig, al final, la zona de Poblenou s'ha anat fent a través de feina, d'hores, d'un excés d'hores, per exemple, el que dèiem abans de la brigada municipal. És a dir, no hi ha un projecte definit per poder fer o no hi ha doncs, sobre la taula la possibilitat amb el Ministeri doncs, de fer les expropiacions que siguin necessàries per poder fer el passeig. Això fa anys.
0: També ha parlat de la plaça de l'estació i de la Pubilla i ha criticat que les inversions del PUOSC promeses pel president Illa no arribaran al municipi fins al 2029. Una altra qüestió a què ha fet referència és el patrimoni local, on ha demanat més compromís amb elements històrics com l'aqüeducte, Romà, l'ermita o l'antiga caseta dels pescadors. Finalment, Mònica Palacín ha explicat que la formació ja treballa internament en la preparació del proper curs polític i de les futures eleccions municipals. En aquest sentit, ha destacat el relleu liderat per Carolina Rodríguez com a nova cara visible i candidata de la formació de cara a l'any 2027. L'Hospital de Calella estrena nous espais per millorar el confort de les famílies de pacients ingressats. Està amb l'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant d'usuaris com dels seus acompanyants. I és que els nous espais s'han habilitat en zones fins ara poc utilitzades, situades a l'entrada de la primera i segona planta, i cada àrea disposa d'una sala d'estar equipada amb sofà, taula, microones i també un punt de reciclatge. L'objectiu és que els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les llargues hores d'acompanyament d'un pacient ingressat. També s'hi ha creat una sala independent per facilitar converses entre professionals sanitaris i familiars en un entorn més íntim i tranquil. La inversió total ha estat de 97.000 euros. A més, la unitat geriàtrica de Guts també ha incorporat un nou espai de descans per les famílies. És una actuació que forma part, segons ha explicat en un comunicat, de l'aposta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per avançar cap a una atenció cada vegada més centrada en les persones. I també fem referència a la sanitat privada a la comarca, perquè el grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% de les seves accions a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà a mans de la família Corrales, que és la fundadora de l'empresa i que mantindrà la seva vinculació amb el projecte. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, ha provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser molt plujosa i feia preveure una temporada complicada pel que fa als mosquits, la realitat ha acabat sent diferent. Segons els experts, les temperatures extremes dificulten la supervivència i la reproducció d'aquests insectes. A més, l'evaporació ràpida dels petits punts d'aigua impedeix que les larves completin el seu desenvolupament. Tot i aquesta treva, els experts també recomanen evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons, especialment perquè els canvis de les pròximes setmanes podrien afavorir a un nou augment de la presència de mosquits. A comarca és notícia que Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta per al consum humà, tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi. És després que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superiors als límits establerts per la normativa. La mesura afecta ara tota la població i Salut Pública ha confirmat que el POU de Masmora també supera els valors permesos, tot i que la problemàtica afecta a zones concretes. El govern municipal ha decidit d'estendre les mesures de protecció a tot el municipi, segons han dit, per criteris de responsabilitat i prudència. Estan servint aigua al municipi a diferents punts a través de cubes. I a Malgrat de Mar es prohibeix fumar a totes les platges. Les platges ja són oficialment, a Malgrat, lliures de fum. Des d'aquest dimarts entra en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques o vaporitzadors. Només es permetrà fumar a les terrasses i guinguetes on encara està permès, perquè la llei, de la que també s'ha parlat als informatius, resulta que encara no està aprovada. Però l'incompliment d'aquesta norma municipal en el cas de Malgrat pot comportar sancions de fins a 700 euros. I paral·lelament també ha entrat en vigor la prohibició de pescar a les platges de la Conca i de la Punta de la Tordera de Malgrat durant la temporada de bany. A aquests espais les multes poden arribar als 1.500 euros. I tornem a Pineda perquè ja s'està preparant una de les festes de barri també més històriques i emblemàtiques, que és la festa del barri de les Creus. L'Associació de Veïns i Veïnes ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la festa del barri i serà de divendres al vespre i fins diumenge a Pineda. Una festa que començarà divendres amb actuació d'estudiants Estudio de Danza y Flamenco Ilusiones, seguida de l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Dissabte torna la festa de l'escuma per als més petits a les 12 del migdia i dissabte al vespre hi haurà música dels anys 80 i després ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà l'ofrena floral a la capella del barri i després una botifarrada popular per concloure aquesta festa que l'organització està preparant en aquests moments i que conviden a tots els veïns i veïnes de Pineda a participar-hi. I el temps, amb temperatures que són altes, i destaca l'aire sec i que la humitat baixa. Això permetria que la calor sigui una mica més suportable.
2: Si demà dijous hem d'esperar un dia de sol tota la jornada, els vents seguiran sent de nord durant la primera hora del matí, a partir de mig matí, mig dia aniran girant a llevant, ruixos en conjunt, per la tarda de nou en calmar. Aquí doncs voltarem els 28 a 30 graus, calor seca, sembla que es mantindrà la calor eixuta, per tant, en aquest sentit, no passarem aquesta xafogó sufocant d'altres jornades. Bé, de cara a divendres també hem d'esperar una jornada dominada pel sol, quatre nuvolets prims que poden aparèixer, vents fluixos, brises, vents de mar cap a terra, temperatures seguiran sent molt altes en zones interiors. Podríem pujar aquí a la costa, podríem pujar 1 o 2 graus, marcaríem la màxima voltant els 30 graus, grau amunt, 2 graus amunt, 2 graus avall, per tant calor intensa i vents febles i molt bona mar.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com.

Són les 8. Notícies. L'Hospital de Calella ha posat en funcionament dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna. L'objectiu de la iniciativa és oferir un entorn més còmode i acollidor durant l'estada hospitalària, contribuint a millorar l'experiència tant dels usuaris com dels seus acompanyants. La inversió total ha estat de 97.289 euros. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha participat aquest matí al cicle d'entrevistes als portaveus municipals. A l'entrevista ha qüestionat la gestió del govern municipal del PSC, qualificant la situació de deixadesa generalitzada a la via pública i reclamant de manera urgent una transformació de l'organització interna de l'Ajuntament. Pots escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Les tres onades de calor que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, sumades a la manca de pluges de les darreres setmanes, han provocat una notable disminució de la població de mosquits. Tot i que la primavera va ser especialment plujosa i feia preveure una temporada complicada, la realitat ha acabat sent ben diferent. Tot i aquesta treva, cal evitar acumulacions d'aigua en jardins, terrasses o balcons. El grup sanitari Creu Groga ha venut el 90% del seu accionariat a HM Hospitales, una de les principals xarxes hospitalàries privades de l'Estat, en una operació que marca un nou capítol en la trajectòria de la companyia maresmenca. El 10% restant continuarà en mans de la família Corrales. La integració es farà de manera progressiva i es mantindrà tant l'equip directiu actual com tots els llocs de treball. Tordera manté vigent la declaració d'aigua no apta pel consum tant per beure com per cuinar en diversos sectors del municipi després de que els darrers controls analítics continuïn detectant nivells de PFAS superior als límits establerts per la normativa. Tot i que la problemàtica afecta zones concretes del municipi, el govern municipal ha decidit estendre les mesures de protecció a tot el municipi per criteris de responsabilitat i prudència. Les platges de Malgrat de Mar ja són oficialment espais lliures de fum. Des d'aquest dimarts ha entrat en vigor la nova ordenança municipal que prohibeix fumar a totes les platges del municipi. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions de fins a 700 euros, incloent-hi també l'ús de cigarretes electròniques, vaporitzadors i dispositius similars. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda, amb balls, DJs, activitats infantils i diumenge la tradicional ofrena floral a la capella del barri. I el temps segueix l'onada de calor que afecta a tot el municipi. Les temperatures continuen sent altes i destaca la presència d'aire sec i humitats. Es preveu que la dinàmica de sol i la temperatura intensa es mantingui fins divendres.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón.
1: Hombres B.
3: Si solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: serio. Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Mòbil, claus i cartera.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM. No matter what, no matter what.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món. Oh!

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.